0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dimecres 14 d'octubre, a un dia d'arribar a l'Equador d'este mes de tardor, on arribem amb molt bones notícies. La nostra portada d'avui l'ocupa un gran tema. Anoten la data, divendres 13 de novembre. I apunten també el lloc, el Teatre Serrano. Eixe dia ens farem ben mudats perquè, atenció, serà la gala de...
2: Premios Grupo Radio Gandía.
1: Efectivament, dels Premis Grup Radio Gandía, i ja sabem quines seran les persones i entitats premiades en les 13 categories que enguany té estos Premis Radio Gandía. Però això sí, anirem desvetllant-los al llarg del que queda de setmana per a no perdre l'emoció. Avui sabran els 4 primers noms. Allà vaig, eh? En la categoria d'empresa, el guardó del Grup Radio Gandía anirà dirigit per a Asgan Ascensores, una entitat amb més de 20 anys d'experiència professional a nivell nacional i també europeu. Grans companyies del sector de tota Espanya confien en Asgan Ascensores per executar en el seu nom muntatges o reparacions d'alta complexitat. La seva central està situada a Sia Gandia des de fa 10 anys i atenen directament als seus clients. En Asgan Ascensores no hi ha intermediaris i les emergències són gestionades personalment pels propietaris de l'empresa. Experiència nacional i proximitat local. En la categoria d'esports, el reconeixement espera Gustavo Díaz. És el president i fundador, en 2002, del Club Taekwondo La Safor Gandía, director també, director tècnic de la Federació Valenciana de Taekwondo en 2013 i 2014 i coach internacional de combat i punxer. Ha estat 7 vegades campió d'Espanya, ha participat en diversos campionats europeus, en Turquia, en Sèrbia i en Portugal, i també ha fet altres coses. Per exemple, se m'ha anat el guió, ha fet moltes coses i per això serà el nostre premiat en grup ràdio, en els premis grup en Radio Gandía. També tenim altres guardons que aniran destinats, per exemple, en la categoria d'esports. El reconeixement és per a Gustavo Díaz, és el president i fundador en 2002 del Club Taekwondo, de la Safor Gandía, conforme estava dient. Ha guanyat també campionats europeus de Turquia, Sèrbia i Portugal. En 2015 va quedar també en 7è lloc en el campionat del món al Perú i en 2022 va aconseguir la medalla de bronze en el campionat del món celebrat a Corea. Ara sí, en la part de trajectòria, el Premi Radio Gandía espera Agustina Pérez, llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Salamanca, apassionada per les paraules i l'ensenyament. Ha exercit com a catedràtica de Batxillerat de Llengua Castellana i Literatura i entre el 2012 i el 2020 va ser consellera del CEIC Alfons el Vell. I en 2023 va ser triada com una de les dones referents de Gandía per la seva trajectòria i labor. És coautora, al costat de Consuelo Ayué, del mètode Explora d'estudi i escriptura comprensiva per a primària, ESO i batxillerat. Ha publicat també diversos llibres, ha participat en diversos col·lectius i ha publicat relats curts i ressenyes literàries en revistes de divulgació i especialitzades. Durant 8 anys va llegir una columna setmanal d'opinió a Sia, Radio Gandía, Cadena Ser, de la qual es va publicar una selecció, L'opinió en la ràdio, 2008. També va ser col·laboradora habitual en el programa A Debat. I l'últim premi, que direm avui, és el de Cultura Popular, que se l'emporta el grup de danses Trapits de Beniarjó. Compleixen 46 anys de vida fent un treball complet per a l'estudi, la defensa, la recuperació i la difusió del patrimoni folclòric, cultural i tradicional artístic valencià, a partir de la realitat sociocultural de la Safor. i tot mitjançant el desenvolupament d'activitats com a espectacles folclòrics, intercanvis musicals i exposicions relacionades amb la cultura. El grup va sorgir d'uns cursos de dansa organitzats per l'Ajuntament de Beniarjó i també organitza actes com el Consolidat Festival de Música i Dansa Internacional de Beniarjó, que organitzen cada estiu. Recorden, al llarg d'esta setmana els anirem desvetllant tots els premiats i la gala d'entrega dels reconeixements serà el 13 de novembre, com sempre en el Teatre Serrano. Anirem a això, desgranant-los poquet a poquet quines són totes les entitats i persones que enguany rebran aquest reconeixement que entreguem cada any. Però sempre tenim en compte això, un poc la trajectòria, la importància de cada entitat i cada persona en el seu tema en concret. Així que estiguen atents, que al llarg d'aquests dies anirem coneixent tots i cada un d'aquests premiats.
0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
2: Che, s'ha acabat la fira, però la festa continua en Autoalmenar. Después de disfrutar de la fira y festes de Gandía, toca volver a la rutina. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que estrenando coche? Porque en Hyundai Almenar seguimos de celebración con el Hyundai Tucson N-Line por solo 31.500 euros financiando. Así que ya sabes, si durante la fira no te dio tiempo a pasarte, ahora es el momento. Te esperamos en Hyundai Autoalmenar Gandía, Gran Vía Castell de Bairén 5.
3: Vols que la teua falla siga més moderna, transparent i fàcil de gestionar? Falles 360 és una plataforma digital per a comissions falleres. Control total de caixa, barra i quotes, inscripció a sopars, loteries i molt més. Comença el nou exercici amb la millor eina per a la teua falla. Falles 360. La teua falla sempre amb tu.
4: Siente la emoción de estrenar hoy mismo. En Motor Pacífico tenemos unidades limitadas de Audi listos para ti con entrega inmediata. Descúbrelas en Motor Pacífico Alcoy, Alzira, Gandía, Ontinyent y Xàtiva o en motorpacificoaudi.com.
5: En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en sapor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
6: Lip Motor estrena concesionario en Gandía. Y tú quizá estrenes coche. Muy pronto, nuevas instalaciones Lip Motor. Un espacio propio donde descubrir una nueva generación de vehículos. T03, B10, C10. Tecnología y diseño que sorprenden. Y los nuevos B03 y B05 para conducir un eléctrico de forma inteligente. Lip Motor crece en Gandía de la mano de PU Móvil. Lip Motor. Da el salto.
7: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
8: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
9: En Restaurante Esvedrá, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurante Esvedrá, playa de Gandía.
8: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.

0: I a banda dels premis Radio Gandia, altre dels temes del dia d'avui, s'escriu sense dubte a la pàgina d'Esports. Ahir, a última hora de la vesprada, es confirmava la gran notícia. El partit de Copa entre el Tavernes i el València Club de Futbol, previst per al pròxim dia 28, finalment es disputarà a Mestalla. Com s'ha gestionat això? Què suposarà per a l'equip i per a l'afició? Per tot això i més, li preguntem directament a Salva Talents, que és el president de la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna. Bona vesprada, Salva.
1: Bona vesprada.
0: Escolta, per què Mestalla? Per què s'ha decidit Mestalla?
1: Pues perquè realment és per tot més fet històric que altra cosa, perquè si anàvem al Guillermo Lau o anàvem al Súñer, estàvem parlant de que albergàvem més o menys la mateixa quantitat de cadires i de seients que podíem clavar així en les grades supletòries. I al final pues, hem decidit per infraestructura, per ser el València i per ser tot, pues anar a Mestalla.
0: Clar, és la primera vegada en la història que Tavernes, l'equip juga allí en Mestalla, no?
1: Sí, clar. És la primera volta que jugaria en Mestalla i la primera vegada que hem passat a la primera fase de la Copa del Rei.
0: Molt bé. Com estan els ànims?
1: Home, els ànims molt bé. Estem molt contents, amb unes ganes i amb una il·lusió terrible. I això, pues, a disfrutar-ho tot el que puguem.
0: I, escolta, ja sabem què ens poden costar les entrades, com les podem aconseguir?
1: No, encara no podem ultimar aquests detalls perquè encara ens hem de reunir a final de setmana amb el València Club de Futbol. I ahir, a partir d'ahir, ja es dirà tot, ja es volcarà tot a les redes, a les xarxes socials, i es podran fer la compra i tal. Però encara no ens hem reunit per a ultimar els detalls.
0: I en qualsevol cas, Salva, el benefici d'aixes entrades també anirà per a la UE Tavernes de la Valldigna o no?
1: Sí, home, suposadament sí, el que passa que encara no ho hem negociat, encara no hem parlat 100% amb ells, i és això, és acabar d'aclarir els temes que ens falten i ja està.
0: I el tema de la logística, Salva, no sé si es programaran autobusos per a poder anar allí per als jugadors i per a l'afició. O com es gestionarà això?
1: Sí, home, anem a intentar que en tot lo possible que no es quedi ningú aficionat que vulgui vindre així. No, pues a base d'autobusos, el primer equip viatjarà amb el seu autobús i després ja si fan falta 8, 10, 12, 5, és que facin falta, intentarem proporcionar-los a l'afició perquè vinguin tots.
0: Clar, els jugadors és en Mestalla. No sé si això els preocupa un poc més, que no juguen en casa, vaja.
1: Bueno, preocupar-los és un favor molt rentable per a ells, jugar en Mestalla, però bueno, en canvi, a la fi, sí, perquè és un camp més gran que el nostre, ells estan posats a jugar en gespa artificial, en gespa natural, nosaltres no. Entonces, com a competir...
0: Per a ells el València, volies dir.
1: Claro, vale, claro, vale. Per a València. Per a nosaltres, home, el bo que té és el punt d'atracció que té com a plantilla, com a jugadors, cos tècnic i nosaltres, inclusive, anar a Mestalla a jugar en un camp somiat per ells, vamos, per als nostres jugadors. Això, ells no crec que ho tornen a viure. I si ho tornen a viure, ojalà ho estiguera jo també. Això el dic, que bona senyal seria.
0: Que xulo, clar. El Mestalla és, que serà el doble, o el triple, no?, que el camp de Tavernes.
1: Home, de gran, sí, home, el doble no, però molt més gran, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: A banda de que el que parlem, la gespa natural, no té res que veure l'artificial, i és un camp top de primera divisió, doncs té els seus al·licients.
0: I Salva, jo pregunto jo sobre, des del meu desconeixement total, no sé si tindran l'ocasió de jugar alguns entrenaments previs en el camp per a saber com va i tot això, o van directament al partit?
1: Pues el divendres tenim la reunió amb el cos tècnic, amb el director general del València, i els ho preguntarem i els ho comentarem també, a veure si es deixen fer-ho. Si no, allí, pues, en Paterna o en algun estadi que tinguin ells, de gespa natural, perquè nosaltres de normal entrenem sempre i juguem amb artificial, entonces ja veurem si ells es deixen algun terreny de joc per a poder fer un o dos entrenaments previs.
0: En qualsevol cas, Sarva, clar, segur que molts dels jugadors de l'UE Tavernes han sigut o són del València, tenen molta afició cap al València i serà pues, molt emocionant, no?, jugar en els seus ídols.
1: Home, pues, se suposa que sí. Jo calculo que sí. És que el poble de Tavernes en si també és molt, molt valencianista, entonces... jugar a Mestalla contra els teus ídols seguint un jugador de futbol, pues ja te digo que serà un al·licient enorme.
0: Totalment. Pues Salva, que vagi molt, molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, que ja sabem que esteu molt liats ara en tot això. Sí. I això, que tornarem a parlar de Sergi segurament i estarem molt pendents a veure com evoluciona tot. Moltes gràcies.
1: Vale, perfecte, moltes gràcies.
0: Adéu, adéu. I clar, és que estem parlant així de com estaran els jugadors, de com és per a ells el fet de jugar amb Mestalla, pues, jo crec que millor que ho preguntem directament a ells. Joan Brines, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Què tal? A veure, com esteu vosaltres ara que ja sabeu que es disputarà este partit de Copa a Mestalla?
2: Molt bé, molt contents, la veritat. Estem ahí pendents de que es confirma ara que no i ara que ja és oficial, pues, molt contents, la veritat.
0: Us preocupa un poquet això de jugar fora de casa o us fa més il·lusió que preocupació?
2: A veure, realment som conscients que allí en Mestalla el partit si ja era complicat serà encara molt més complicat, però bueno, a mi per lo menos em feia prou il·lusió el que podia ser jugar en Mestalla.
0: Mm-hmm. I com es prepareu? Perquè, clar, ja estàvem parlant, ja m'he escoltat, a Salva, que deia pues, que això que és un camp molt diferent, és més gran, és de césped natural, de gespa natural. No sé si s'esteu preparant d'alguna forma específica.
2: Per ara no, per ara estem centrats encara en Lliga. Avui tenim un partit, estàs per a...
0: Uh-huh.
2: Esta temporada, la veritat que sí que estem jugant més partits en gespa natural. Al final és difícil adaptar-se, posar jugar sempre en artificial, però, bueno, estaria bé fer alguns entrenes o el que siga. Mm-hmm. En camp natural.
0: I quines són les diferències que es noten? No sé, des del meu desconeixement total,
2: No, més que res com roda el baló, com bota... És acostumar-se un poc. Sí que es nota, la veritat, és diferent, però una vegada estàs dins el camp, en seguida t'acostumes. Tampoc és una cosa que em preocupa molt.
0: Escolta, i ahir quan vau saber que jugueu en el Mestalla, ho vau saber a la mateixa hora que tots, quan es va publicar, o ho sabíeu d'abans?
2: No, la veritat que ens vam enterar després de tots.
0: Ah.
2: Perquè nosaltres, quan ho publicaren a les xarxes, estàvem entrenant i vam veure com venia gent a fer entrevistes ja i tal, i van dir, ui, algo passa. I, clar, només vam acabar l'entrene i preguntant, ens vam enterar.
0: Algo però, sap la gent que nosaltres no sabem encara, eh?
2: Claro, així no va ser.
0: Digues, perdona, que t'he tallat.
2: No, que això, que vam veure que hi havia moviment de gent preguntant, vam veure diverses entrevistes durant l'entrene, i ja van preguntar els directius que estan ahí veient l'entrené i m'ho comentaren. Però que això, que possiblement mos entrarem un poc després de tot.
0: I quina és la reacció quan s'entereu, Joan?
2: A veure, nosaltres sabíem que estava quasi a punter de fer-se oficial.
0: Vale.
2: Però molta felicitat, la veritat. A mi, per lo menos, em feia molta il·lusió.
0: O sigui, que en certa manera agraïts de que el camp del Tavernes no complirà, no?, igual en totes les condicions, per així poder anar i xafar la gespa del Mestalla, no?
2: I a veure, sí, a veure, el premi ja el teníem fora com fora, jo en el poble,
0: sí.
2: En Mestalla, el premi ja estava.
0: Totalment.
2: Però bueno, haurem dit a mi fa uns anys que anava a jugar un partit en Mestalla i contra el València no m'ho haurà cregut.
0: Que fort, claro, és que és de pues, molta importància i a més tenint en compte això que a Mestalla pues, li queda poc.
2: Assina, damunt de l'últim any.
0: És l'últim any i el Tavernes haurà jugat allí. No sé si tu eres valencianista, Joan.
2: Jo sí, jo soc valencianista, per això em feia tanta il·lusió jugar en Mestalla.
0: I què te sembla jugar contra el València?
2: Pues això, molta il·lusió, la veritat. Tinc ganes ja de que arribi el dia.
0: Escolta, i si li guanyeu, què?
2: Si guanyem la que podem liar, diguem-ho si anem mal, ojo. Però, a veure, sabem que va ser un partit difícil, nosaltres anem allí a disfrutar, a donar-ho tot, per supost, i que passi el que passi.
0: Molt bé, clar que sí. Aneu preparats físicament? Mentalment també s'heu preparat? O què?
2: Mentalment, veure, té que ser un dia de moltes emocions.
0: Totalment.
2: Però i quan pita el començament del partit, té que ser com un partit conforme un altre, saps? Entonces, molt tranquils.
0: Pues sí.
2: A disfrutar de l'experiència.
0: Això t'anava a dir, això t'anava a dir. El més important és gaudir de l'experiència, passar-se-ho bé i que és el que has dit, la sorpresa i el premi ja l'heu guanyat, que és jugar és de partit de Copa, així que, i a més en més talla, així que la bona hora bona i bueno, que vagi molt bé el partit.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Joan. Adéu, adéu.
2: Adéu.

0: Pues esa es la emoción que nos transmiten desde la Unión Esportiva de Tavernes, que están ahí preparando ese partido a muchísima ilusión, muchísimas ganas. Pero de Tavernes ens venim directament a ser a Gandia amb altres temes, perquè també és important. Ja els comunicàvem ahir en la ventana que des d'avui i en principi durant 3 dies la zona de Sancho Llop, en la confluència entre l'avinguda Blasco Ibáñez i la de la Vital, pues hi haurà afeccions al trànsit. Com s'està gestionant la circulació fins ara i quins són els canvis per els pròxims dies? Però li preguntem directament a Salva Morán, que és el cap intendent de la policia local de Gandia. Salva, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Què tal? Gràcies per atendre'ns. Escolta, com està anant durant este matí que han començat aquests canvis de circulació?
1: Mira, per situar-nos un poc en el tema, com ja sabem, fa temps estan executant-se les obres del sector de Sancho Llop. Actualment s'hi troben en una execució de més del 80%, i això ens porta que temps enrere ja es va fer la modificació de la connexió del sector en l'avinguda Blasco Ibáñez, vam produir l'eixamplament de la redona de Blasco Ibáñez en l'avinguda La Vital. Ahir va quedar per fer una tasca que era l'asfaltat de la zona de Rodaura, eina que es portarà a terme ara tret ja de la temporada d'estiu, més favorable a la circulació. L'altra connexió que té el sector Sancho Llop amb les vies que l'envolten, les vies urbanes que l'envolten, és la que coneguem com la redona de les Palmeres, ¿vale? La que és l'avinguda de la Vital amb l'avinguda d'Alacant. L'execució d'aquestes redones, d'aquestes connexions externes del sector Sancho Llop, està portant-nos una afecció a la fluïdesa del trànsit habituals que a dia d'avui, dia 14, està previst que l'afecció de la redona de Blasco Ibáñez amb l'avinguda de la Vital estiga tancada al trànsit en tots els seus, sectors. ¿Vale? És a dir, que no se pugui accedir a la redona per ningú lloc. Per tal de que la cadena de l'asfalt de la redona tingui que fer-se tota una peça i no puguem obrir ningú trànsit. Això significa que a les zones comercials, tant de la Vital com Lidl, com la zona de Carrefour, Plaza Mayor, estiguen garantits els accessos, tant per un costat com tant per l'avinguda de Blasco Ibáñez en Carrefour i el centre comercial de Plaza Mayor, com el de la Vital i el de Lidl per la zona de l'avinguda de la Vital. Demà, dia 15, durant el matí, les tasques es centraran en el que és el ramal de connexió entre la redona de la gasolinera de Carrefour i la carretera nacional 337, la que dona accés al port. Es farà aquest sector l'asfaltat, però quedarà obert ja el resto de trànsits.
0: Vale.
1: Serà a partir de migdia del dijous, dia 15, quan l'afecció es trasllada a la redona de les Palmeres, ¿vale? Un poc més dificultosa, quedant tancats tots els seus accessos, perquè, com bé diguem igualment, tenia que fer la corona i té que fer-se tota d'un bloc. Quedaran tancats, com dic, tots els seus accessos, a excepció del ramal nou que uneix l'avinguda d'Alacant en la zona comercial de la Vital.
0: Vale.
1: En este asfalta de la redona de les Palmeres, les tasques igual poden continuar en funció de la seva dificultat fins al matí del divendres, dia 16. Val? Per això anirem informant-ho en el seu moment. A aquest respecte, destallaments de trànsit s'han disposat de recorreguts alternatius que queden degudament informats mitjançant cartelleria informativa direccional. Hem disposat d'una quinzena de cartells per a que la gent pugui distribuir-se i estaran recolzats en servei policial tant per a controlar les zones tancades a trànsit com els recorreguts alternatius. Vull dir una cosa, que aquestes millores en les redones porten a que el seu eixamplament, és a dir, han sigut engrandades en les seues corones, puguin suportar una major càrrega de trànsit i, per tant, una millora en la mobilitat que es planteja. Concretament, aquesta de les Palmeres, és a dir, la generació d'aquest nou ramal d'accés de l'avinguda Alacant a la zona comercial de la Vital ens evitarà que hi hagi una major càrrega de trànsit en la redona de les Palmeres i, per tant, una major fluïdesa i mobilitat en l'entorn. No me queda més que pregar a la ciutadania que ens disculpen per les molèsties que puguen produir aquestes tasques de millora, mantinguen informats sobre l'evolució de les obres a través dels mitjans de comunicació i dels canals oficials, més que res per tal de seleccionar els recorreguts més favorables per als seus desplaçaments, que van a ser pues, un poc dificultosos. I no me queda més que un poc agrair-los la col·laboració a la ciutadania.
0: Clar, a veure, ese, la redona de les Palmeres, perquè jo m'entenga, sí. Que jo no sóc d'ací, és la de la plaça Major?
1: No, la redona de les Palmeres és que està la que està en l'avinguda Alacant.
0: Vale.
1: Tal.
0: Vale.
1: Que dona accés a l'hospital, la que dona accés a la part darrere del recinte firal.
0: Vale, just a l'altra part. Vale. Clar, és que és un poc dificultós, però com bé has dit, Salva, en la nostra web, per exemple, en la pàgina web dels mitjans de comunicació d'ací, ho poden consultar dia per dia i en qualsevol cas, si hi ha alguna modificació, pues, a les xarxes oficials ho podran consultar. I el bo, m'he quedat en el bo que has dit, Salva, que al final s'estan com agrandint les redones i el que ara és un problema de trànsit pel que fa a les obres, després serà una major fluïdesa, no?
1: Correcte. És a dir, aquest eixamplament de les redones ens porta que puguem tenir una major càrrega de trànsit. Mm-hmm. Per tant, es va millorar tot el que és la fluïdesa de la mobilitat en tot el seu entorn. Això ens porta també a que tota la càrrega de trànsit que suporten les vies que envolten a tot aquest sector, és a dir, queden un poc minimitzades per aquest engrandament de les redones. Val? Claro. Queda un poc la seva finalitat perquè anem a tenir una major càrrega de trànsit a l'obrir-se més sectors de circulació i que se suposa que en un futur, quan el sector Sancho Llop estiga ja en la seva activitat industrial o comercial al seu efecte, doncs anem a tenir un major moviment de trànsit en la zona. I aquest exemple de redones respon a aquesta necessitat que en un futur vaig a tindre el sector.
0: Molt bé. I el fet que es facin ara, Salva, és perquè ja ha passat, com diguem, la temporada turística per excel·lència, no? I han passat fires, festes i l'estiu, no?
1: Correcte. És a dir, tinguem en compte que la nostra ciutat és una ciutat que es genera moltíssima activitat durant tot l'any. Mm. Però tenim pautes marcades que són un poc intocables, no? És a dir, la temporada d'estiu en una afecció a les zones comercials seria pues, un poc gravosa. Hem salvat també la temporada, el període de les festes de la ciutat, que en major mesura es mereixen justament en part d'aquest sector del Sancho Llop, l'Avinguda d'Alacant, l'Avinguda de la Vital, perquè acabo el que és el recinte firal i el que són les activitats nocturnes. I, per tant, és dir, un poc salvat d'esta època, pues, es va reconduir tota l'obra per a que s'ajustara en els temps i poguera acabar-se el que era la seva execució a aquest moment i poguera asfaltar-se ara.
0: Molt bé. Pues, Alba, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot aquest recorregut i les vies alternatives. I, bueno, que les obres sempre són un poc molestes, però, bueno, que tot passarà i tot és per una bona causa. Així que estem a l'espera de que acaben i poder gaudir-les. Salva, moltíssimes gràcies.
1: Nada, res, a vosaltres.
0: Gràcies. Adéu.

0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: I en este cas amb Anna Llopis també. Bona vesprada, Anna.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Com sempre, estes hores són la una i quasi 10 minuts del migdia i fem un repasset per l'actualitat. Conta'ns.
2: Doncs tenim molts temes damunt de la taula.
1: Molts.
2: molts. I anem a parlar de primer de turisme.
1: Vale.
2: Perquè ahir en la Junta de Portaveus es va aprovar el Pla Estratègic de Turisme de Gandia 2027-2030. I què vol dir això? Vol dir que serà, podem dir, les línies mestres, la ruta
1: a seguir
2: per la ciutat de Gandia del que fa en matèria esportiva, en matèria turística. Estava prevista la publicació del document en la web municipal, també en el portal de transparència es farà una consulta pública, o sigui, encara podem dir que és un document que està treballant-se, vale, però està ja sobre la taula. Escoltem a la regidora de Turisme, Balbina Sendra.
3: Nosaltres ara ja sabem que atraem congressos. Cada setmana o cada setmana, si setmana no, tenim algun tipus de congrés. Gandia pot atraure congressos i està atraent congressos i ja està treballant en aquest turisme de congressos i és per això que ja s'estan mirant aquestes infraestructures. Entre elles està el Gandia Arena, que com sabeu està en marxa i va, pues jo pensé que en el seu temps hi va endavant i possibles altres, s'estan mirant altres infraestructures a nivell d'espais polivalents que puguen servir exactament per al mateix, perquè estem veient que Gandia té un potencial.
2: Doncs, potser el turisme de congrés és un dels objectius de la ciutat. Esta vesprada en la ventana, el nostre company Enrique Bodí parlarà tranquil·lament en Balbina Sendra per a veure per on van aquests tirs, per a veure què estan planejant en matèria turística en la ciutat.
1: Molt bé.
2: Més cases, bueno, a banda de les obres que estan en la rotonda de la Vital, que hem comentat avui, de la Unió Esportiva de Tavernes, que jugarà més talla, que bé,
1: super
2: per a
1: ells
2: és una cosa històrica, veritat,
1: xula. Sí, jugar. Sí, jo dic, igual els va provocar un poc més de preocupació, perquè, clar, no juguen en casa, no? Però no, al contrari, estan supercontents.
2: Estan contents.
1: Es fa moltíssima il·lusió anar a Mestalla.
2: Exacte, estarà difícil, eh?
1: Estarà difícil, bueno, però
2: guanyar el València en casa, però no és impossible,
1: Claro, no n'hi ha res escrit.
2: Exacte. I, bueno, dels Premis Grup Ràdio Gandia, que ja estem donant des de bon matí, poquet a poquet durant tota la setmana anirem anunciant els guanyadors. També parlem de turisme, com hem dit, i de vandalisme, perquè un edifici històric de la nostra ciutat, el Castell de Bairén, ha patit un acte vandàlic. La porta de ferro que dona accés al castell ha estat tombada, uns fets que s'han denunciat davant de la policia. Des de l'Ajuntament ja s'ha encarregat a una empresa especialitzada la seva reparació. I este fet el Partit Popular ha aprofitat per a denunciar l'estat, diuen, d'abandonament del patrimoni, una actitud que recrimina la regidora de Patrimoni, Alice Izquierdo.
4: En otro castell de Bairén ha vist ahí la porta en terra i que és deixadesa i és, quan el que no sap, perquè a més, si ho haguera preguntat perquè vinguera a les comissions, se li diria, és que això va ser un acte vandàlic d'una nit que es va denunciar a la policia, que es va obrir una investigació, que ja s'ha encomanat la porta nova per a instal·lar el que seria allí en el castell de Bairén. La porta està allí en terra perquè fins que no pugen la nova no la baixarem. Primera, pujar al castell de Bairén és una cosa molt complicada i que requereix econòmicament un cost, la porta pesa moltíssim.
1: Clar.
2: Doncs allà estan aquestes explicacions. Més coses. Moltes vegades, Celia, parlem de criminalitat.
1: Sí.
2: I sa baralla que hi ha per les xifres, veritat, entre govern i oposició així a Gandia, que ja han comptat. Però de tant en tant cal posar un poquet en context. I si ens fixem en l'últim informe de criminalitat del Ministeri, que replica les dades de gener a juny, a la província de València s'han produït 2.701 robatoris en vivendes. Pràcticament igual que en 2025. Val?
1: En tota la província.
2: En tota la província. Les poblacions on més robatoris ha hagut, el rànquing, vale, podem dir de més robatoris ha hagut en vivendes, són Alzira, Bétera, Algemesí, Sueca, Cullera, Requena i Oliva, que han pujat tots en robatoris. En Oliva un 11,6%. Però no passa el mateix en Gandia, que s'ha reduït un 12,5% els robatoris amb força en vivendes. O sigui que una bona dada.
1: Una bona notícia per a Gandia, no tant per a Oliva, que també la tenim a la Safor, però bé. suposo que ja es posaran mans a l'obra, no? En aquest aspecte.
2: Així és. I en, parlem també d'educació, perquè està aquest centre d'FP integrat, que si arriba o no arriba, Generalitat i l'Ajuntament de Gandia en aquest intercanvi de documentació per a posar definitivament el projecte en marxa. I els que han donat un pas endavant són els empresaris, que diuen que si no arriba al centre, que si no el cost

0: si no el construïssin, que ells poden donar els cicles en les seues empreses. Escoltem el president de FAES, Luis Rodríguez de Rivera.
1: Centro integral, siendo un recurso que consideramos imprescindible, que sé que se haga, pero que no tenga que ser un elemento que atrase de manera permanente, pues bueno, la instauración de estos ciclos formativos y de estas familias formativas de formación profesional que ahora mismo no están ofertados en la SAZOR, para que los estudiantes que así lo deseen puedan cursarla desde lo antes posible. Y entonces, pues nuestra propuesta es que se empiece la oferta formativa, porque además somos conscientes, y así nos lo han trasladado, hay ahora mismo alumnos que se están quedando fuera o no están pudiendo cursar la FP porque no tienen plazas.
2: Totalment.
0: És una problemàtica greu de la nostra ciutat i sa falta de places en l'educació. Uh-huh. En comarca també Beniarjó, que ja es poden votar les propostes dels pressupostos participatius. Vale, des de avui fins al 26 d'octubre, la ciutadania de Beniarjó pot entrar en la web participa.beniarjó.es i votar les seues propostes.
2: Vale. A mi m'agraden això dels pressupostos participatius, perquè és com que entre tots els veïns i les veïnes pues, poden decidir un poc en què es destinen part, sí, no, d'aixòs diners públics que al final són de tots.
0: I algunes de les propostes que hi ha: instal·lar videocàmeres, comprar més caixes de Sant Marc per a la festa de les caixes de Beniarjó, per exemple, condicionar la travessia de Doctor Rico, són algunes de les propostes, són moltes les que hi ha que poden votar els habitants de Beniarjó.
2: Molt bé.
0: I més coses, Celia, esta matí s'ha commemorat a Gandia el Dia de la Salut Mental. Realment el dia és el dia 10, però per motius d'agenda, amb la fira, s'ha commemorat avui, ahir es va fer l'acte també a Oliva o Seraco. Uh-huh. I este matí s'ha llegit un manifest a les portes de l'Ajuntament i s'han donat algunes dades que crida l'atenció. En primer lloc, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacat la inversió que ha fet la ciutat en cuidar la salut mental de la ciutadania.
3: Gandia és pionera, Gandia torna a demostrar que dona dos passos endavant, desplegant totes les seues competències per a atendre la qualitat de vida dels seus ciutadans, però també els problemes de salut mental que una societat tan exigent, tan individualista, tan ràpida puga imposar, i adaptar-nos a aquests reptes per oferir, en la mesura del possible, respostes i certeses a aquests problemes de salut mental, pal·liar-los en la mesura en què siga possible, però en tot cas acompanyar-los, guiar-los i assessorar-los per a que aquests problemes de salut mental no deriven en conseqüències que siguen irreversibles per a la seva vida o per al seu desenvolupament vital i professional. I això és una de les certeses que hem posat en marxa esta legislatura i una tasca compartida que hem fet no sols des de l'Ajuntament de Gandia, hem fet també amb tots els col·lectius d'atenció a les persones i tots els col·lectius de salut mental. Per això hem de felicitar-nos per aquesta tasca compartida, hem de felicitar-nos per la tasca dels psicòlegs professionals, dels nostres col·lectius d'atenció a les persones i a tots els col·lectius i entitats que treballen tots els dies per la salut mental dels nostres ciutadans, que en Gandia és una de les polítiques públiques més importants, una de les apostes de ciutat més firmes i també una de les respostes més eficaces que hem volgut posar damunt de la taula.
0: Doncs parlava l'alcalde de tres programes que s'estan desenvolupant des del Departament de Polítiques Saludables, uh-huh, que són el Parlem, d'atenció als joves, el SACEM, que l'altre dia parlàvem, sí, d'ell, el centre que tracta persones amb problemes crònics, i els radars, que ajuden les persones majors per a combatre la soledat. Doncs dins d'aquests programes, l'edil responsable de Polítiques Saludables, Liduvina Gil, destacava el de Parlem i atenció a les dades que tenim,
4: que fins ara ha tingut al voltant des del 16 de setembre de 2024 que es va crear. Tinguem 1.500 persones joves atesos, i no joves també, perquè és un programa que d'aquestes 1.500, pues 237 són atencions a familiars, professionals dels centres educatius que també formen part d'aquest programa, i la resta són persones ateses. És un programa de 12 a 35 anys, gratuït, assequible, perquè poden anar en el moment que vulguin les joves i els adolescents de 12 a 35 anys. Un programa el que tracta és de detectar d'una forma precoç el malestar emocional.
2: 1.500 persones.
0: 1.500 persones, és una barbaritat, la veritat. Sí. Són joves i familiars, comentava, però la majoria són joves de la ciutat que han anat a aquest assessorament gratuït que donen de psicologia per a persones de 12 a 35 anys en el programa Parlem. Mm. Els problemes més comuns que es troben els psicòlegs que treballen allí

0: Eso comentaba Andrea Ollero, que es vicedecana del Col·legi de Psicòlegs de València, que ha participat en este programa.
1: Ens trobem molt el escoltar, escoltar a la gent, escoltar al teu entorn, escoltar-te a tu mateixa, que jo crec que al final és un poc també la base per a poder...
0: Este no era el tall que volíem posar. Bueno, comentava la psicòloga que era el de el problema de l'assetjament i l'ansietat que tenen els joves, sobretot de cara als exàmens. Als exàmens. Ostres. I als estudis. Uh-huh. I els problemes d'assetjament, com enfronten ells enfrontar-se a aquesta situació, els donen ferramentes. Uh-huh. Per a què fer si eres víctima d'assetjament. Uh-huh. I ara si recuperem mentre que havies posat xeix un momentet i és que a banda de totes aquestes dades s'ha fet un manifest i s'ha instal·lat a la plaça Major de Gandia el arbre del benestar, que estarà durant tot el mes, i la gent pot anotar en unes fulles, penjar en aquest arbre, allò que fa per a cuidar la seva salut mental.
2: Vale.
0: Hem trobat moltes coses, com per exemple passejar, fer esport, passar temps amb els nostres fills, comentava alguna persona, però sobretot el que hem trobat...
1: Ens trobem molt el escoltar, escoltar a la gent, escoltar al teu entorn, escoltar-te a tu mateixa, que jo crec que al final és un poc també la base per a poder trobar-nos entre tots. I això és el que repetís més.
3: Molt bé, gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: És la Teresa Tur, que és educadora social
2: d'escoltar.
0: Uh-huh. A mi també m'ha cridat l'atenció, que la gent per a cuidar la seva salut mental el que fa és escoltar i parlar. És un bon consell.
2: Però això és per a cuidar la seua o la dels altres?
0: La seua.
2: Ah, la seua. Mm-hmm. Molt bé, molt bé.
0: I bueno, Cirem, si saps que venen pluges.
2: No me digues.
0: De cada cap de setmana venen pluges.
2: Vaja.
0: I sembla que fortes, ja veurem. Ja veurem com va la cosa. I ja han començat a ajornar-se algunes coses, com en Real de Gandia s'ha ajornat la Fira Alliberat i n'hi ha alguna cosa més.
2: Vale. Pues bueno, si venen pluges, pues mos cobrirem, agarrarem paraigües, no?, i botes. No, i prendrem totes les mesures de precaució, si la cosa...
0: Encara queden dies, així que
2: exacte.
0: Pot ser que canvi la previsió, però ahí està.
2: Si Jordi Payà ens està escoltant, que sàpigues que el cridarem al cap de setmana el nostre meteoròleg de confiança. Anna, moltíssimes gràcies.
0: Fins ara.
2: Gràcies, adéu.
4: Por hoy Gandía, con Celia Chulia.

0: Chechu, quina canción más bonita, ¿eh? Más posada. Anem a canviar de tema. I es parlem de màgia. O més bé, de pobles amb màgia. I és que des del 23 i fins al 25 d'octubre, a Padrón, es farà el 6è Encontre Nacional dels Pobles Màgics d'Espanya. Vaja, el lema, una xarxa que multiplica. I per què parlem dels pobles màgics d'Espanya? Pues perquè a Sierra Safor en tenim un. És Simat de la Valldigna. Però què és això de ser un poble màgic? Què és exactament això? Què significa? Sara Pastor, tècnica de turisme de Simat. Molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Sara, conta'm-nos això. Què significa que Simat siga un poble màgic?
1: Pues mira, els pobles màgics d'Espanya és una xarxa, vale, a nivell nacional, que el que fa és reunir pues, diferents pobles que per les seves característiques turístiques, culturals, no, naturals també, tenen algo especial, no? En el nostre cas, pues es va valorar el nostre patrimoni cultural, com tenim el monestir de Santa Maria de la Valldigna o la mesquita de la Xara, el nostre entorn natural, les muntanyes, les rutes de senderisme, també la part històrica i festiva, no? Les tradicions, les festes. Bueno, pues des de la xarxa de pobles màgics ells valoren que tenim les característiques, no? Per a poder formar part d'ells.
0: Que guai, molt bé. I escolta, vosaltres anireu també a este encontre. És en pues, Padrón, és en Galícia, Padrón, no?
1: Sí,
0: a Coruña?
1: Sí, enguany no podem assistir. Sí que hem assistit altres anys a l'encontre este de pobles màgics. La veritat és que és una experiència molt bonica perquè pots compartir amb altres pobles, ja t'he dit, de tota Espanya, no? En diferents casuístiques, però pobles menudets. Com treballen el turisme allà, no? com porten a nivell municipal tota la programació turística. Entonces és una experiència molt, molt enriquidora i molt interessant. Però enguany, la veritat és que per motius de treball tenim així moltes activitats claro. També i no podem assistir. Sí, sí.
0: Claro. No sé si des de quan formeu part d'esta xarxa i a CIMAT?
1: Jo te diria que 7 o 8 anys segur que fa que estem en la xarxa, des dels quasi començaments de la xarxa. Mm-hmm. Va ser els inicis, sí.
0: I es nota, és un impuls per al turisme al poble?
1: Sí que és un impuls, perquè sí que ve molta gent que ens ha conegut a través de publicitat dels pobles màgics, n'hi ha guies publicades a nivell nacional, que vull dir, és que no, pues, estar a una oficina de turisme de Galícia, no? O d'Astúries, pues t'obre unes portes que a nivell provincial no tens. Mm-hmm. Sí que veig gent que s'ha interessat per nosaltres perquè ens han vist en mapes de pobles màgics. A més, hi ha una aplicació turística on està tota la informació dels pobles màgics, hi ha un passaport que la gent pot anar setgellant en els pobles, i això pues, sí que és una iniciativa que atrau bastant a la gent.
0: Guai,
1: I a més, pues, és una projecció a nivell nacional que, com et dic, nosaltres igual no podríem abastar així, no? A nivell comarcal, provincial, hi ha col·laboracions amb revistes com Viatjar, amb National Geographic, és un tipus de publicitat turística que sí que ens obre portes.
0: Que bé, em pareix molt interessant, no? Que un poble de també de la comarca estiga, i a més menudet, no? Són pobles menudets. No sé si tots els pobles màgics són menudets.
1: Sí, la majoria sí. Una de les condicions és que tinguin pocs habitants. Mm-hmm. N'hi ha alguns que estan un poc més per damunt per les característiques que tenen que es fan especials, però la majoria són pobles menudets, sí. Mm-hmm. Rurals, no? Com parlàvem, són pobles rurals de...
0: Claro.
1: Sí, d'interior, no? Mm-hmm. I, sí, de pocs habitants.
0: Ves que a més a Simat els turistes tenen moltes coses, ja ho han dit, per a formar part d'esta xarxa doncs has de tindre un context natural, patrimonial, molt, molt interessant, i Simat ho compleix a la perfecció, i a més, des de turisme també s'esforceu molt, no?, en fer doncs, això, activitats que atraguen a visitants i que vulguin quedar-se uns dies, no?, a veure Simat.
1: Sí, sí, intentem donar pues, un contingut no, durant tot l'any, adaptant-nos un poc a la època, no, a la temperatura i tal, que sabem que així en estiu és difícil fer coses, però sí, ara, per exemple, pues, organitzem jornades, organitzem rutes de senderisme, visites guiades, no, vull dir, sí que intentem que hi hagi una programació prou completa.
0: Uh-huh. I, per exemple, ara que estem així en la tardor ja, no sé si de cara a cap de setmana teniu alguna activitat programada.
1: Sí, ara mateix tenim en marxa l'encontre de gastronomia monàstica. Mm-hmm. Guany és la 11a edició, són unes jornades gastronòmiques en els quals realitzem activitats totes relacionades amb la gastronomia dels monestirs. Val? Tenim tastos de cervesa, de vins monàstics, que van acompanyats amb embotí local, o amb dolços del forn, no? També per promocionar un poc la gastronomia local.
0: Que bo.
1: Hem tingut tast de formatges, hem tingut un taller de plantes medicinals, no? Són totes les activitats relacionades amb això, amb els monestirs, amb la gastronomia i amb l'època un poc medieval. Uh-huh. Este cada setmana ens queden tres tasts. Es queden el de vins amb embotit local, un tast de cerveses monàstiques i el tast de vins amb dolços.
0: Que bo. I escolta, això, podem anar ahir directament o s'ha de comprar entrada? Com es gestiona això?
1: No, cal reservar.
0: Reservar, vale.
1: Reservar plaça, n'hi ha que si cal enviar un missatge de WhatsApp al telèfon mòbil de l'oficina de turisme.
0: Vale.
1: I ja nosaltres pues, confirmem si queda plaça i com gestionar pues, tota la reserva, el pagament, etc.
0: Molt bé. O sea que...
1: Totes les activitats són al monestir. Uh-huh. A més, les realitzem en la sala que s'anomena el refectori, no? Que és on menjaven els monjos.
0: Que guai.
1: Per tant, vull dir, utilitzem la sala, pues, la decorem amb taules de fusta, no? Un poc ambientada a l'època, i la veritat és que és una activitat molt, molt bonica i que està molt consolidada. Uh-huh. I la gent espera, no? Ja cada any.
0: Totalment. Clar, perquè un poble pot ser molt, molt bonic, tindre un entorn i un patrimoni molt bonic, però si no es cuida, pues clar, pot passar per desgastar-se, no? I la veritat és que encimat ho cuideu molt i això es nota i és un poble màgic. Sara, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu.

0: I els contem ara més coses, perquè resulta que avui comença la campanya escolar del Teatre del Raval, a Sea Gandia, i és una campanya que s'allargarà fins al juny. Però avui, com era el primer dia, el nostre company Daniel Ardit diu: jo me'n vaig cap allà. Ja, ja està. Dani, bona vesprada, què es contes?
1: Hola, Celia, què tal? Molt bona vesprada. Estic així en el Teatre Raval, en la porta, i així n'hi ha un guirigall, però de ser bo, del positiu. N'hi ha diversos alumnes. Mira, una pista de lo que han viscut en este matí. Esteu passant-s'ho bé?
2: Sí! No, sí!
1: De quin col·le veniu?
2: Pare Benchon!
1: Ah, entonces heu passat bé?
2: Sí!
1: Repetiríeu?
2: Sí!
1: Exacte, això és bo. Ara parlarem en els artistes, Celia, perquè així ha començat la campanya escolar del Teatre del Raval. Des d'ara i fins al pròxim mes de juny, per així passaran un fum d'actuacions, d'obres, de diferents disciplines. Millor que jo s'ho sap la pròpia gent del Teatre Raval. Isabel Cogollos, què tal?
3: Hola, molt bé. Pues molt contenta d'iniciar la campanya escolar d'aquest curs. I, bueno, pues...
1: 40 anys, 40 aniversari.
3: Sí, mira, nosaltres vam seguir l'estela de Pluja Teatre i fins així. De moment, esperem continuar i hem presentat aquesta campanya amb molta il·lusió.
1: I quina manera més bona de començar. Per així passaran, estarà pràcticament tot l'estat espanyol representat en l'art, no?
3: Sí, tenim varietat d'espectacles, oferim cinema, oferim música, oferim teatre de titelles, diferents tipus de teatre, tenim també aquest any una instal·lació sonora, diversos espectacles musicals, o sigui que hem triat una programació hem tingut ahir molta cura en buscar coses que puguen interessar tant a alumnes com a professors, tractant temes d'actualitat i propostes molt actuals de les companyies, el que s'està fent ara mateix en el teatre actual. De fet, tenim una de les propostes que hem dut, ja la teníem programada i just l'any passat, el curs passat en el Max del 26 li van donar un guardó que és...
1: Max, no?
3: Sí, un Max li van donar a la interpretació de La teta calma de Jo soc 451 i estem molt contents perquè ha tingut molt d'èxit i això, els profes de les comarques centrals sempre responen a les nostres crides.
1: Mira, si te sembla, acompanya'm, perquè estan ja formant l'alumnat que ha disfrutat este matí de l'arranc de la campanya escolar i, per exemple, així tenim a Rosana i els profes de les Folles, què tal?
4: Molt bé, encantada d'haver gaudit d'aquest espectacle meravellós.
1: Imagina que ja coneixeu, no?, la campanya escolar del Teatre Raval i és una meravella, els nanos ho passen.
4: Se ho passen de categoria, sempre estem desitjant apuntar-nos ja des del primer trimestre i gaudir de les propostes, que són sempre super enriquidores.
1: I si de l'aula està molt bé.
4: És
1: per continuar educant.
4: És necessari perquè l'educació és tot el que s'envolta i, per supost, la cultura, l'art, el teatre, la música...
1: Tens així el teu alumnat, a veure si podem estar convollat a uns quants, a veure, conteu-me, què heu vist, què ha passat ahir dins del Teatre Raval, com s'ho heu passat?
5: Pues muy bien. Han habido muchos instrumentos reciclados como con recogedores, tubos, pajitas.
1: Aquí enfrente los tenemos, que están sonando. Ahora hablaremos con los artistas. ¿Mola más estos instrumentos que los de verdad?
5: Pues sí.
1: Son diferentes, ¿no?
6: Sí, muy diferentes.
1: ¿Y tú cómo te lo has pasado?
6: Molt bé.
1: Molt bé. ¿Tú vols repetir?
6: Sí.
1: Tornaran a vindre. Vol tornar a vindre?
4: Jo pensé que ara més d'un aniran a casa a explorar com sola la nevera, el recogedor, tot, perquè, ha estat molt bé.
1: Aneu a fabricar instruments d'estos en casa?
6: Sí.
1: Sí. Pues però a veure fins a quina hora els feu sonar, que els veïns veïnes
0: per
1: la siesta també voldran dormir per la nit. Tu també vas a fer instruments?
5: Sí.
1: Com això?
5: Sí.
1: Tu havies vist alguna vegada?
5: No.
1: Aquests instruments?
4: Vos ha cridat molt l'atenció.
6: La flauta del recogedor.
1: La flauta del recogedor. Jo ese no l'ha vist. Vaig a veure, que tinc curiositat. Bueno, gracietes. Moltes gràcies. Adéu. Bueno, estan encantats, els xiquets i xiquetes. Anem a preguntar, vosaltres sou de les Folles, també?
7: Sí, també, sí.
1: Està parlant de la vostra companya, Rosana. Que bo, no?, que hi hagués més iniciatives com aquesta.
7: Aquesta iniciativa és molt, molt bona per a totes les escoles i l'actuació ha sigut excel·lent. Perquè és un tipus d'instruments que no estem acostumats a veure i haver assegut molt bé que els mestres de música haurien vingut també, haurien compartit experiències en els creadors d'instruments nous.
1: Pues, anem a prendre bona nota i a contar-ho. Gràcies. Anem, Isabel, jo no sé, me sap mal, volia parlar en els artistes perquè són vibrató, no?
3: Sí, venen d'Andalusia. I, bueno, ells el que fan és agafar objectes quotidians i donar-li un altre ús. O sigui, que després d'això els xiquets poden agafar qualsevol cosa de sa casa i veure que pot sonar. I, bueno, i això és el que fan.
1: Vaig a veure si puc parlar amb ells, perquè estan així, Celia, obrir-se pas sí. Ara mateixa per el carrer. On està el Teatre Raval, és un poc missió impossible, però bueno, que la sigui la consigui
0: no
1: i ja sé que sigui al costat de Vibrató. Com us diuen?
8: Bon dia.
1: Bon dia, com el diuen?
8: Joaquín i Miguel.
1: El nom artístic Vibrató.
8: Vibrató, perquè tot vibra, perquè tot sona. Som Vibrató.
1: Teniu els xiquets i xiquetes encantadíssims, no, lo següent, en estos instruments que tenen ganes d'arribar a casa i fer-se. Com definiríeu el vostre format, el vostre espectacle?
9: El formato es acercar la música lo más posible y aquí estamos tocando instrumentos cotidianos tales como cubos, mangueras y demás y la posibilidad de sacar todos estos sonidos y hacer música con ellos.
1: ¿Cuánto tiempo con esto entre manos?
8: Pues tiempo de proyecto yo creo que llevamos ya con Vibrató 20 años o 20 y algo.
1: Y muchos bolos por ahí, ¿gusta esto? Porque aquí el Teatro del Raval ha gustado y mucho.
8: Sí, aquí el Teatro del Raval...
1: feedback.
8: Ha sido increíble, vaya.
9: Ya estuvimos, ¿no? Ya estuvimos hace unos años.
8: Hace como 10 años, 8.
9: A raíz de ahí hicimos una colaboración en un programa de televisión para explicar sobre la música y estos instrumentos.
1: ¿Y cómo surgió la idea? ¿Tomando una caña, haciendo un poco de footing o tomando el sol?
8: Pues mira, en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada estábamos Miguel y yo estudiando magisterio musical en el 2004 o 2005. A los dos nos gustaba mucho la música, por otro lado la conciencia ecológica, los instrumentos del mundo, hacer experimentos. Y fue naciendo el proyecto, pues la verdad que muy orgánicamente, muy poco a poco.
9: Sí, nuestra pasión por la música, pues en la misma cafetería ya nos poníamos a golpear y a sacar sonidos, a soplar botellines y demás.
1: Estamos en radio, hemos oído cómo sonaban vuestros instrumentos, pero ¿cómo le explicarías a los oyentes cuál es tu instrumento y cómo lo has formado? ¿De qué material?
8: El instrumento es una manguera de bombona de butano que caducó en el 2006, que está enganchada a una T de riego, que a su vez hace vibrar una bolsa de basura sin usar. Ajá. Que traspasa la vibración a un tubo de riego y se amplifica por un embudo roto. O sea, es como una especie de gaitilla.
0: Oye.
8: Una gaita de riego, obviamente, de riego de borboteo. Y es un instrumento básicamente indestructible y muy, muy fácilmente replicable.
1: Te toca. ¿Tú qué tienes?
9: Bueno, yo prácticamente lo que tengo es un cubo, que este no es el más... Esto ya viene hecho, solamente hay que tocarlo. Pero tenemos ahí una lámpara o tenemos una lata de aceite de oliva con un palo y unas cuerdas a modo de guitarra. O un serrucho mismo que frotado con el arco de un violín, pues ya saca un sonido parecido al theremin o algo así.
1: Bueno, pues toca. Bueno, más que un tambor es un bombo, ¿no? Por el tamaño, digo.
9: Sí, es más...
1: A ver cómo suena.

0: Arrenquem l'agenda cultural i ho fem amb una activitat molt curiosa que tenim per a esta vesprada a Vilallonga. Una gincana sobre Jaume I. Jo ja no dic res més, perquè com serà, com es pot participar, qui pot participar, tot això ens ho conta Fanny Pérez, que és l'encarregada d'esta gincana, d'esta activitat. Fanny, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Conta'ns, com és això d'una gincana de Jaume I?
1: Pues anem a veure. Comencem perquè el castell que hi ha en Vilallonga és molt important perquè tot el món el coneix com el castell dels moros.
0: Vale.
1: I va ser Jaume I el conqueridor el que va estar en eixe castell. Aleshores, aprofitant que va ser també Vilallonga la que ens va demanar la gincana, pues és una gincana molt divertida perquè sabeu que enguany es commemora el 750 la mort de Jaume I.
0: Sí.
1: Aleshores, és una gincana que fa un recorregut per els 7 castells que tenim ací a la Safor, on es suposa que ell va tindre algun tipus de relació, i comencem en el castell de Vilallonga. I necessiten trobar 7 claus. Les 7 claus dels 7 castells, i n'hi ha 7 proves. Bueno, serà molt divertit, poden participar xiquets majors i menuts, perquè realment es dividim en 4 equips, i n'hi ha un equip que va anar monitorant els xiquets més menudets, perquè també puguen arribar i acabar la gincana, on ens trobarem al rei Jaume I, que porta el tresor en les seues mans.
0: Molt bé, però escolta, i les claus eixes estan amagades pel poble, sí, o per, o com es fa això?
1: Sí, estan amagades pel poble. El que farem és un recorregut pel poble. El punt de trobada sí que és a la porta de la Casa de la Cultura, on expliquem totes les claus que té, totes les coses que tenen que fer, es donem, fem l'equip, es donem un bolígraf i un paper perquè puguen fer les proves, perquè realment el que volem és que es donen compte, a part del patrimoni que té el poble, pues que Jaume I no necessitava cavallers batalladors, que també necessitava gent que tinguera coneixement, equilibri, creació. Cada una de les proves aporta un cavaller una d'estos valors, o la saviesa o l'ingeni, no sales lluitar, que és el que ells pensen que un cavaller el que feia era matar gent.
0: Ja en l'època de Jaume I, més valia manya que força ja, eh?
1: Bueno, sí, però també fa falta l'altre, perquè si no, no s'haurà portat a terme.
0: Totalment.
1: I bé, la veritat és que és molt divertit, es fan equips per amics i anem buscant les proves. Una prova el dona una pista per trobar-ne una altra i es correguem pel mig del poble. Solem anar per els carrers que estan totalment, que n'hi ha molta seguretat, que estan tancats, i a la fi es troba el tresor, que seran 7 doblons per a cada xiquet d'or i després unes xutxes.
0: Ai, que guai, molt bé. Però només les xutxes són per als que guanyen o per a tots? O guanyen tots?
1: No, n'hi ha per a tots. Són el premi tot, sí. La veritat és que també la cosa és que competisquen una miqueta, però no fins la mort, o sigui que tots al final saben que el tresor és per a tots i tots hem guanyat, cada un en la seva manera, uns més ràpids i uns d'altres no, però tots arriben a fer el mateix. Per exemple, n'hi ha una prova que potser és, parlem de perquè era molt important portar els contes, es queden les escrives, perquè escrivien, aleshores potser és de sumes i restes, i ahir els menudes tenen que contar en conjunts, en les mans. Saps? Cada un al seu nivell.
0: Que guai, molt bé. O sigui, que mentre juguen, aprenen història, no? Altres matemàtiques, practiquen matemàtiques, i també fan un repàs per patrimoni de la Safor, no?
1: Sí, també. I sobretot treballar en conjunt, o sigui, amb més amics, perquè normalment n'hi ha molta gent que vol fer-ho ella soles, però es tracta de que ho faci tot l'equip. Els equips són en colors, cada equip té un color i tots tenen la mateixa dificultat menys els menudets. I res, la veritat és que s'ho passen superbé. I vamos, competició en total, vull dir que els xiquets són molt competitius ara.
0: Totalment,
1: es pensa que tenen
0: sí.
1: que ser millors. N'hi ha que això ha baixat una miqueta, però bé.
0: I escolta, des de quina edat fins a quina edat, més o menys, està
1: aquesta
0: activitat?
1: Sí, pues mira, per exemple, lo bo que tenen, per exemple, Vilallonga també és que tots els xiquets ja van pel carrer, ¿sabes? En un principi, com no eixim a la carretera, lo que fem és que si venen xiquets més menys de 7 anys, tenen que vindre en un papa, una mama o un iaio a jugar, perquè també ells els ajuden. Aleshores, els altres no n'hi ha problema perquè venen a la porta de la Casa de la Cultura, de vegades porten una motxilla en el boli. L'han feta també de nit, que porta una llinterna i és molt més... molt més divertit. El que passa és que ara ja, pues, com n'hi ha col·le, pues, té que ser en horari de quan s'acaba el col·le. Mm-hmm. Però sí, per exemple, a partir de 7 anys, de més menudes venen els papis.
0: Molt bé.
1: O algú a jugar.
0: Molt bé. Fanny, recordem, ja per acabar, recordem, ens veiem a la porta de la Casa de la Cultura, a quina hora?
1: A les 6 de la vesprada.
0: Molt bé. A les 18 hores, en la porta de la Casa de la Cultura de Vilallonga, per a fer esta meravellosa gimcana sobre Jaume I. Fanny, moltíssimes gràcies.
1: Vale, a vosaltres.
0: Adéu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: Què tal? Si s'afanyen encara poden arribar a temps. A hores d'ara està a punt de començar i la nova edició del Gandia Pensa, dedicat en esta ocasió a la intel·ligència artificial i les seues implicacions culturals, socials i ètiques. Una trobada que contarà amb l'escriptor i físic Agustín Fernández Mayo i la periodista i especialista en innovació María Jesús Espinosa de Los Monteros. La cita a partir de les 7:30 a la Casa de Cultura. I fins a les Corts Valencianes, la plataforma de transport per a cicles formatius de la Comunitat Valenciana, una iniciativa que treballa per reclamar solucions de transport per als alumnes de formació professional, especialment a les comarques de la Safor i també de la Marina Alta, segueix cobrant força i apunten fins a totes les altes esferes. Actualment, nombrosos estudiants han de desplaçar-se a altres municipis per a cursar-ne els cicles formatius. La falta d'alternatives de transport adequades obliga moltes famílies a assumir desplaçaments diaris, despeses econòmiques i dificultats de conciliació per a garantir que els seus fills puguen continuar estudiant. Davant d'aquesta situació, des d'esta plataforma, estan treballant per recollir les necessitats dels alumnes, aconseguir el suport de les institucions i traslladar esta problemàtica a la Generalitat Valenciana i a les Corts, i que un grup parlamentari impulsi una iniciativa per a debatre i buscar solucions a esta problemàtica. Escoltem a Rosa Sendra, que es portaveu d'esta plataforma.
3: He acudido a las Corts Valencianes. Estamos en contacto con Compromís y el Partido Socialista para que nos ayuden, para que nos den voz en la Generalitat Valenciana. No, eso viene de lejísimos. Yo hablé con Silvia de la movilidad, de una xarxa de movilidad, y el problema viene desde que su hija estudiaba la ESO, y su hija ya tiene 22 años. Imagínate, ya viene muy, muy, muy de lejos.
2: I atenció als conductors per les obres d'asfaltat a Gandia que repercuteixen el trànsit que circula per la rotonda de la gasolinera de Carrefour. Salvador Morant és l'intendent en cap de la policia local de Gandia.
4: Entre la redona de la gasolinera de Carrefour i la carretera nacional 337, la que dona accés al port, es farà aquest sector de l'asfaltat, però quedarà obert ja el resto de trànsits.
2: I demà dijous i divendres també hi haurà afeccions, els anirem explicant, però a la nostra web i xarxes socials ja hi podem trobar tots els detalls. I aquest matí s'ha celebrat a Gandia el Dia de la Salut Mental. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacat la inversió que ha fet la ciutat per a tenir cura de la salut mental de la ciutadania.
5: Gandia és pionera, Gandia torna a demostrar que dona dos passos endavant, desplegant totes les seues competències per a atendre la qualitat de vida dels seus ciutadans, però també els problemes de salut mental que una societat tan exigent, tan individualista, tan ràpida puga imposar.
2: Entre els tres programes municipals sobre salut mental que té en marxa Gandia, la regidora de Polítiques Saludables, Liudina Gil, ha destacat que des de que van posant en marxa l'iniciativa, ja s'han atès 1.500 persones.
6: 1.500 persones joves atesos, i no joves també, perquè és un programa que d'aquestes 1.500, pues 237 són atencions a familiars, professionals dels centres educatius.
2: Més coses. Els empresaris de la Safor tornen a oferir les seues instal·lacions davant del retard del centre de FP de Gandia. La patronal de la comarca FAES proposa impartir cicles formatius a les seues empreses i reclama activar, com més pront i millor, una oferta educativa que responga a la demanda de la Safor. Luis Rodríguez de Rivera es el presidente de FAES.
7: El centro integral, siendo un recurso que consideramos imprescindible, que sé que se haga, pero que no tenga que ser un elemento que atrase de manera permanente, pues bueno, la instauración de

0: En La Ventana Gandía, la entrevista.
1: L'Ajuntament de Gandia ha aprovat el nou Pla Estratègic de Turisme de Gandia, corresponent al nou trienni 2027-2030. Per això parlem amb la regidora de Turisme de Gandia, Malvina Cendra. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, com estem?
1: Malvina, què és exactament això del Pla Estratègic?
2: El Pla Estratègic de Turisme és un document marc en el que treballar per a poder continuar amb la nostra estratègia de turisme que ja va quedar marcada en el 2021. No deixa de ser una condició més per a continuar sent municipi turístic, que és el que nosaltres som des de la Comunitat Valenciana, i poder optar a tot aquest finançament, ajudes i al final a tota aquesta promoció en la que nosaltres treballem. Per a què serveix un poc aquest pla estratègic? Aquest pla estratègic, com dic, és un marc, és un document marc de treball que en breu es presentarà a tot el sector turístic i a tota la gent implicada en les empreses del SICTET a través d'una d'aquestes jornades de networking en les que nosaltres treballem, per a poder anar també omplint, no?, totes aquestes dins de tot el que són les línies més generals que parlen de sostenibilitat, diversificació de producte, reforç de la promoció, la planificació, com es pot millorar i com es pot treballar dins d'unes línies generals que ja tenim marcades, val? I que ja han donat els seus primers fruits, perquè va ser el primer pla estratègic, va ser en 2021, i aquests objectius han estat ja analitzats, treballats, veure quins són els resultats i com podem continuar-los. Això ja formarà part d'una altra jornada de treball. Ara el que s'ha fet ha sigut aprovar aquest document marc.
1: Evidentment, és important conèixer, encara que sigui a grans trets, el resultat de l'anterior pla. Quin podrien ser aquests trets que d'alguna manera marquen aquests objectius futurs, Malvina?
2: Com sabeu, una de les qüestions que més hem treballat en aquests tres anys i abans, des del 2021, ja es treballava en la diversificació de producte. Tenim una platja meravellosa, una platja consolidada, una platja que és de les més buscades a nivell nacional i ara cada vegada més a nivell internacional, però com sabeu, un dels reptes que teníem era la ordenació i la diversificació del nostre producte turístic, perquè Gandia va més enllà, tota la part patrimonial, tot el medi natural, gastronomia, és a dir, aquests puntals fonamentals en els que basem el nostre treball turístic, que d'alguna manera es treballaren de forma organitzada. Els resultats han sigut resultats positius, s'està treballant en aquesta promoció, s'està treballant en cada vegada més en fomentar en les dades tot el que nosaltres estem fent i justificar en les dades tot el que s'està fent, així que els resultats de l'anterior pla han sigut bons i per això les línies bàsiques seran les mateixes, analitzades per una consultoria externa, que això es fa des de fora, es fa a través d'una sèrie d'enquestes i d'entrevistes a gent del sector, als principals actors del sector, que són els que formen part d'aquest pla. El pla no el fem nosaltres, sinó que el fa el propi sector a través de la seva opinió, així que res, el que fins ara tenim és bo, així que anem a continuar en aquesta línia i sempre millorant i adaptant a noves ferramentes que es van arribant. I aquesta és la tasca. En breu ho presentarem, com dic, al sector. Treballarem junt a ells el fet de que puguem anar implementant eixe conveni marc, eixe pla marc, diguem, per a veure com també el podem continuar en la major excel·lència i qualitat.
1: Entenc que la línia també de treball, com fins ara, Malvina, el tema de la desestacionalització i aquesta major aposta pel turisme estranger també van ser dues qüestions, no?, que van abordar-se.
2: Sí, és importantíssim. Nosaltres estem treballant sense parar, no?, en eixes línies. Jo sempre dic que la desestacionalització, a mi m'agrada més parlar de la fidelització de públic fora de la temporada estival, perquè és una tasca que es té que fer molt poc a poc. No és algo que passe d'un dia cap a l'altre. Cada vegada veiem més com la temporada s'estira des de març i fins a novembre, entrant novembre, hem tingut un pont espectacular, hem tingut molt bons resultats, és a dir, que si l'horatge ens acompanya, ahí estem, i cada vegada més aquest públic internacional que va aplegant a nosaltres en tota aquesta promoció que estem fent tant nacional com internacional, en la que ja estem treballant en promoció, en un plec de promoció online, ja dic, a tots els nivells, a banda de totes les aliances que fem cada vegada que anem a una fira fora de la nostra ciutat, evidentment sempre tinguem Fitur com a una referència perquè és una fira internacional, però no és l'única a la que anem. Al llarg de l'any fem més de 30-40 fires, tant a nivell nacional com internacional, i les aliances que fem fora, en Berlín o en Londres, van notant-se a banda d'aixes operatives com pues la Volley Tours, que estan venint fora de l'època estival, tant en tardor com en primavera, que és gent que ve del nord d'Europa i que van sempre fent aquesta ampliació, donar suport a aquest tipus d'iniciatives que cada vegada ens situen més com a un referent mundial.
1: Venim, conforme recordaves, Balbina, d'un cap de setmana intens, Falles, Setmana Santa. Està demostrant-se d'alguna manera en aquest congrés de Setmaní que el turisme de congressos és més que possible, que Gandia és una seu a futur de cara a aquest tipus de qüestions, però sobretot apunta en aquesta necessitat d'infraestructures més grans, més potents. Ho considereu també així des del sector?
2: Sí, sí, en això s'està treballant. És a dir, nosaltres ara ja sabem que atraem congressos. El mateix cap de setmana d'aquest congrés també hi havia un altre congrés d'un altre tipus, que en aquest cas era una concentració de batxata a nivell mundial. Les primeres figures de batxata estaven en l'Espai Baladre en una convenció que pense que és de les més importants del món, a banda del Congrés de Getsemaní i altres congressos que ja, jo crec que cada setmana o cada setmana sí, setmana no, tenim algun tipus de congrés. Ja estem parlant d'una qüestió quasi setmanal. És a dir, Gandia pot atraure congressos i està atraent congressos i ja està treballant en aquest turisme de congressos i és per això que ja s'estan mirant aquestes infraestructures, entre elles està el Gandia Arena, que com sabeu està en marxa i va, pues, jo pense que en el seu temps i va endavant i possibles altres, s'estan mirant altres infraestructures a nivell d'espais polivalents que puguen servir exactament per al mateix, perquè estem veient que Gandia té un potencial que ara ja el té quasi a màxim rendiment i que necessitem continuar-lo i treballar-lo millor, donar-li la màxima qualitat i les majors garanties a qui vulgui fer un congrés a la nostra ciutat, que pensem que té molt d'interès, sobretot en activitats complementàries, bé siga per platja, bé siga per esports, bé siga per la nostra gastronomia i, com no, pel nostre patrimoni i per la nostra història.
1: Balbina, evidentment, un potencial que, a més, està creixent, en referis sobretot places hoteleres. Estem veient en els darrers anys, no només ja a la platja, sinó inclús a la ciutat, en instal·lacions hoteleres.
2: Sí, creixen les places hoteleres, importantíssim. També s'aposta per la ciutat, com bé has dit, el fet de que hi hagi cada vegada més places hoteleres en el centre, també es parla de cap a on va, no?, aquesta diversificació de producte. És a dir, n'hi ha gent que cada vegada es mou més fora de l'època estival, moguda per la història de la nostra ciutat, moguda per el que és Gandia, per el dinamisme d'una ciutat que no para 365 dies a l'any i la importància d'aixes inversions privades que arriben a la nostra ciutat en forma d'hotel, ciutat i platja, i que també en breu parlarem de la platja també, que es diuen que bé, que Gandia és una ciutat bona per invertir. Gandia és una ciutat en la que cal establir-se, cal estar, perquè és una ciutat confiable per a aquest turisme. Cal dir que la Comunitat Valenciana aquest any ha registrat alguns baixos d'ocupació bastant potents al llarg de la temporada estival i que Gandia s'ha mantès. És a dir, estem parlant d'una destinació que ara mateixa és referent a la Comunitat Valenciana. Gandia ha encapçalat i ha mantès aquest lideratge en quant a ocupació hotelera a nivell Comunitat Valenciana.
1: Balbina, un pla estratègic de turisme que no només indica cap on anem, on devem anar, sinó també quin turisme no devem fer. Quines són les línies, d'alguna manera, que vos ha marcat aquest pla estratègic anterior que heu dit, per ahir no, cal rectificar certes coses? N'hi ha alguna qüestió puntual que s'hagi tingut que canviar?
2: Més que canvis, evolucions. Així, el que s'ha de buscar ara mateix és sempre l'excel·lència, anar cap endavant. Ja dic, donarem més detall de tot això quan el presentem al sector i treballem, ja treballem el document i estiga un poc més tot tancat, però sí que és cert que el que tenim que buscar és l'excel·lència, la qualitat, el que siga un turisme singular. Com sabeu, més que cap a on no anem, sí que cal veure cap a on n'hi ha que anar. I jo crec que aquesta aposta de la sostenibilitat social que hem parlat tant al llarg d'aquests 3 anys, això de que siga un turisme per a tot el món, que hi hagi per a totes les persones, accessible per a tot el món, però que també es desmarque per aquesta singularitat que aporta qualitat, no? El poder ensenyar-li a la gent quina és la, què és el més particular nostre, què és el més singular nostre, què som els gandians, què podem oferir, no? Com a societat. I crec que això és un dels punts importants que s'han de treballar, més que coses que no s'hagin de treballar. Jo penso que tots sabem el que són paràmetres de qualitat. Cada vegada són més empreses les que estan adherides al SICTED i el que tenim que fer és cada vegada treballar des del SICTED per la qualitat i l'excel·lència. Quantes més empreses adherides, quan més treball de qualitat, millor per a la nostra destinació.
1: Ja per últim, Balbina, evidentment, en aquest camí cap a l'excel·lència turística que estàs comentant, una pota fonamental seria aquest ecocamping que està projectat al voltant del que és el CDT. Què és el que està passant? Perquè hi ha un cert ja rum-rum. Estem parlant d'una infraestructura que es va anunciar en l'anterior legislatura. Ha passat pràcticament una legislatura. Què se sap? Ja sabem que és una iniciativa privada, però de moment no està portant-se res a terme. Què és el que està passant, Balbina?
2: Això pues, ho podria comentar molt millor des del Departament d'Urbanisme, que són els departaments que treballen directament en aquest tema de construccions. Però bé, jo crec que para parat no està, perquè jo crec que ja n'hi ha... n'hi ha dos carreteres que en breu estaran obertes, dos camins nous que estan fets i que és una realitat i que ha dut l'empresa ja per a poder anar situant-se. L'altra qüestió és tots els tràmits, tramitacions, que no sols depenen de l'Ajuntament de Gandia, sinó que també depenen de la Generalitat Valenciana, que s'han tingut que anar superant un darrere l'altre. Com sabeu, fer un ecocamping no és una cosa que es pugui fer d'avui per a demà, ni ha una sèrie de condicions condicionants, i més per el tipus d'espai que va suposar, períodes llargs d'al·legacions. Quan han tingut que haver al·legacions, ha tingut tot el món espai per a parlar, i ara és qüestió de que vagin avançant les tramitacions i l'administració pues, té els seus temps. Però sí que és cert que ja hi ha, l'empresa ja ha fet, ja ha complit una part de la seva tasca, que era la que s'havia compromès en la ciutat, i són aquests dos carrers que en breu estaran habilitats.
1: Balbina Cendra, regidora de Turisme de Gandia, moltíssimes gràcies i nos esperem que aquest nou pla estratègic, aquest nou trienni 2027-2030 aporti tantes coses bones com s'ha aportat en l'anterior pla. Gràcies per tot, Balbina.
2: Gràcies a tu, Enrique.

I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà. Estem en els prolegòmens d'un canvi de temps que va materialitzar-se sobretot des del dissabte, amb pluges que van a succeir-se en un grau o altre fins al dimarts de la setmana que ve. De moment, demà dijous ja tenim cels coberts a primeres hores, que més tard s'aclariran, però poden caure alguns ruixats molt lleus en la nostra comarca. Les temperatures seguiran en la mateixa línia que aquestes jornades passades, amb màximes que poden arribar fins als 26 graus i mínimes que no baixaran mai des de 7 graus. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a les 7:20, en el matinal al carrer de Sant Albert, i sempre actualitzats en la nostra web, radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Continuen ara al calor de la ràdio, al calor de la SER. Adeu.